0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: Valentina, pórtalo, créele.
1: Oh, this is Coldplay.
2: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
3: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Els 40, el millor del pop.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: Comparteixen la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio. Aquesta història de Karol G, juntament amb Jude Line i Rusovski. Així us saludem avui, en aquest cap de setmana passat per aigua bona part del país i amb ganes de posar-te una mica de banda sonora per al teu matí, per al teu esmorzar. Després del gran musical amb el Toni Aguilar, aquí ens hi posem. Connectes amb la ràdio musical número 1.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I avui comencem amb un fenomen internacional, amb una cançó que ha batut tots els rècords del Billboard americà. Ha superat inclús a Mariah Carey. Aquesta Ella Langley. Això s'anomena Choose in Texas. Així us saludem. Bon diumenge, família.

la cançó destacada aquesta hora, Detalles, el nostre single important aquí als 40, la cançó que més ens mou aquí des de casa nostra. El Era això dels tiets, que també estan imparables aquesta setmana. Segurament alguns de vosaltres ja heu vist com es veu, com es viu aquesta travessa VIP on els Detalles participen com a concursants a aquest programa de 3.

I semblava que no trobaríem el relleu al Superestrella, però l'Aitana sempre té alguna carteta amagada sota el braç, i aquí està un bon exemple. Això que es diu Connexió Psíquica, que va agradant cada vegada més i més. L'Aitana, que ho torna a fer, i aquest és el seu nou single oficial.

a tots els que esteu esmorzant a aquesta hora, que mira les 11 en punt del matí, el tema de Romeo Santos i Prince Royce. Perfecta banda sonora per arribar a les 11 del matí. I ara una mica de country, country pop, que és el que presentaven aquesta banda ja fa un temps, que ens van convertir en un superèxit també al nostre país. Eren Lady Antebellum i aquest Need You Now. Així arribarem a les 11 avui diumenge, família. Gràcies per connectar amb la ràdio. Jo sóc Adrià Soler.

0: La Graciosa, que esta cançó va ideal per inaugurar una hora després d'un cap de setmana i una setmana de molt intensa a nivell meteorològic parlant, De l'altra, a nivell polític, ja us deixo vosaltres, que cadascú vegi com està la cosa, perquè déu-n'hi-do la que tenim muntada, així que nosaltres posem música, posem banda sonora al teu dia.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I ho fem amb ella, amb Miley Cyrus.

Quina meravella de cançó. Aquí estan una nova formació, una nova banda que es volem presentar aquests dies aquí als 40. Són Brou. Així es fan i es donen a conèixer a aquests joves amb aquesta cançó que és una de les nostres favorites per aquests dies de tardor. Això

I ja continua aquesta residència de Shakira amb el seu estadi propi a la capital madrilenya. A la Shakira qui està acompanyant el Maluma en això que s'anomena Agua. Per cert, aquesta cançó que s'escoltarà per primera vegada en directe al concert de Shakira el 9 d'octubre. Ja hi ha data per la visita del convidat sorpresa, del convidat especial que és el Maluma, sí.

0: en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: 40.
0: Els números 1 del pop. Els 40.

Estem arribant al punt del migdia dels 40. Aquí estaven Juan Magán, Omar Montes junts amb un superhit, eh? Escolta, gràcies com sempre per escoltar els 40, per triar-nos. Cada dia, ja ho sabeu, l'actualitat del dia també passa per la web, els40.cat i los40.com, per assabentar-te una miqueta de com està el panorama musical, de tot el que arriba i tot el que està present.

0: És un dels samples més utilitzats i és una de les cançons més escoltades a tot el planeta. Aquesta Karol G, amb això que es diu Baby Wow, juntament amb Jude Line i també Rusowski, aquesta cançó s'ha col·locat amb el lideratge dels 40. La cançó número 1 a la teva ràdio és com inaugurem avui al migdia, amb la Karol G i el seu nou número 1.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I ara per aquí...

mira que passen els anys i aquesta cançó continua amb el rècord, per exemple, a Spotify, la cançó més reproduïda de la seva història, de la plataforma. Aquest Blinding Lights de The Weeknd, que recordem que va estar al setembre en concert a Catalunya, a l'Estadi Olímpic, eh? Va ser un concertàs increïble. Va, més música aquí.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Als 40. Connecta amb els èxits. 40.

el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Avui arribarem a la una. Hora de fer l'aperitiu, però ja el fareu amb altre company d'aquí dels 40. Gràcies, com sempre, per la teva companyia. Demà dilluns us espero aquí a les 11, puntuals, com sempre, a la ràdio musical que cada dia us posa a banda sonora. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler, que acabis de passar un bon cap de setmana. Fins demà. Adéu.

Ella ya, ella ya. Aquesta és la cançó anomenada La Graciosa, és Elvis Crespo i el nostre estimadíssim Kevin. La 1:04, què tal, com estàs? Benvingut i benvingut a volta a través dels 40 des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als d'aquells...

0: Ara tindràs el nostre company Sergi Sánchez presentant-te les novetats en format català dins a Camp 40. Amb això, ja es diu Era Això, millor dit, detalls, però atenció, que arriben més cançons, en el cas d'Anna Mena.
1: Tots els èxits, els 40.

0: 2026, diumenge, i posem cançons especials que entren dins la llista. Això es diu Connexió Psíquica, és la nova d'Aitana, número 30, actual de 40 a l'1 després del repàs. El reinici a la llista d'aquest passat dissabte amb el nostre company Toni Aguilar. Les tenim totes, no ens aturem.
1: Els números 1 del pop. Els 40.

0: La primera,
1: 40.
0: I número 1, els 40.
2: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

triat, escoltem des de Tortosa. Aviam si ens pot posar qualsevol cançó de Daniela Blasco, però si tens la mentira, moltíssim millor. Ens agradaria molt escoltar-la abans de que acabessis a les 3. Som la Paula i la Natàlia i som molts seguidores de la Daniela. Moltíssimes gràcies, Adrià. Doncs mira, aquí la tenim.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Ens veiem a la Graciosa. Així ho diu l'Elvis Crespo col·laborant amb una de les cançons de les més destacades del Baifo del Quevedo, que a més el 2027 farà 8 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb això comencem aquesta nova hora, en aquesta tarda, en aquest diumenge, quart dia del mes d'octubre. Jo sóc l'Uri Mora i ara, de la Graciosa, a Los Angeles, que arriba l'Adela.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: És d'aquestes cançons que no fallen mai. El Rockabye de Clean Bandit, passant per aquí, que va ser número 1 de la llista dels 40. Abans també el Sebastián Yatra amb el My Towers i el BL amb el seu Vagabundo. I ara una altra combinació que porta una setmana espatant moltíssim aquí als 40, que a més porta tota la setmana com la cançó en català destacada. Són els Ginestar juntament amb el Nil Moliner. I la pregunta és, amb qui estaràs?
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: De fet, jo sé amb qui estaràs el proper 20 de novembre si tens entrades per venir-nos a veure els 40 Music Awards. Estaràs, entre d'altres, amb l'Anna Mena, amb el Camilo i molts més. Aquests dos te'ls preparo les següents minuts aquí als 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Si encara no te la saps, vés-te'n aprenent, que et tocarà cantar-la el proper 20 de novembre. Palau Sant Jordi, 40 Music Awards, és un dels confirmats, el Camilo. Això es diu El Árbol, i ahir va seguir pujant per la llista dels 40 a la posició 27. I ara va, un dels més escoltats a tot el món actualment, a Spotify, per exemple, com és el Justin Bieber, que ha tingut una segona joventut, també patant-ho molt, i ara recuperem el seu Sorry.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: I va, que esperant també per aquí la Rosalía amb la seva perla, el Zoilo amb l'Aitana i el seu Mon Amour, o, entre d'altres, l'Àlex Gorrin i el seu Ordinari. Tu no et moguis.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: 7 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Barcelona, 93.9. Si desconnectes tu PERF, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
3: els millors concursos,
2: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Camí de les 4 de la tarda amb l'Àlex Warren i el seu Ordinari. Una cançó que es diu així, però que és extraordinària. I també és extraordinària la nova número de la llista dels 40 que ens porten des de la Provença, des de Medellín, la Tropicoqueta. Saps de què et parlo? Va, en res, te la punxo per aquí, però abans una altra veu d'aquestes impressionants, com deia ara, extraordinàries.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que actualment hi ha poques veus a l'alçada d'aquesta. L'Adele, amb el seu Someone Like You, que va ser número de la llista dels 40, i ara estava pensant, ganes de nova música de l'Adele, i també ganes, per què no, d'una gira, i que tant de bo passi per casa nostra. Ah.

0: Amb la Karol G, juntament amb Judeline i Rosowski, sonant des d'ahir la número de la llista dels 40 en aquest primer diumenge del mes d'octubre, en aquest quart dia del desè mes de l'any, i aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, que comença Can 40, i ara una cançó que precisament ahir el que vas fer va ser presentar-se com a candidata.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: I una cançó que estic convençut que t'encantarà i que va estar patant a tot el món. Ella és la Ella Langley, i això es diu Houston, Texas, perquè si haguessis d'escollir algun lloc on viure, no sé si escolliries Texas o què, però jo estic convençut que em quedaria en casa nostra a Catalunya, perquè és impressionant. Just when I...

0: I passen els dies, passen els mesos, passen els anys, i sembla que el nou disc, o un nou disc de la Rihanna, estigui més a prop, però sí que és cert que no acaba mai de passar. Estem molt pendents, tant de bo. La Rihanna s'anime amb nova música, també nova gira, i ara el que ens toca recuperar cançons com aquest, Where Have You Been? I ara toca travessar Mallorca, que és l'expedició tramuntana de la travessa de la nova temporada de 3CAT, on hi trobes, entre d'altres, els participants com els tiets.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I que aquest estiu li han cantat a les coses senzilles i boniques de la vida, per descobrir que al final era això. Perduts a un...

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

M'ha encantat la frase de que si fuese por mi ex me quedo sola. L'Aitana amb el seu Connexió Psíquica, que ahir va entrar a la llista dels 40 perquè era candidata directament des del seu Cuarto Azul i una de les que més fort es canta a la seva gira que vaig anar i que em va encantar. Des de la posició 30 sona per aquí a la ràdio musical líder i va, que et preparo entre d'altres Olivia Dean, el J

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Hi ha moltes receptes pel desamor. Alguns diuen la xocolata, l'altre els amics, l'altre la família. Jo crec que tot està bé, però també un ingredient que va molt bé per superar les ruptures o el mal d'amor, com aquest tardós, és la música. I és que Romeo Santos i Prince Royce us ho van fer fantàsticament bé a ritme de baixat, acostant-nos al punt de les 5 de la tarda. I va, que et preparo també Quevedo amb Elvis Crespo, que es portaran cap a una illa paradisíaca de les Canàries, també Maluma amb la Shakira, o abans, què et sembla aquesta?
1: Els 40... Uri Mora.
0: Una que et reconec que és de les meves preferides, d'un artista que fa de tot. Actriu, també canta de fàbula i balla. I és la Lady Gaga amb el seu Born This Way, que recuperem.

0: Fem un brindis per les Canàries, per la Graciosa i pel Baifo, el disc del Quevedo, que comparteix, entre molts altres artistes, amb l'Elvis Crespo, que escoltaves en aquesta cançó que a mi em serveix per obrir nova hora en aquesta tarda de diumenge, aquest quart dia del mes d'octubre, a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, i ara, amb una cosa que ha caigut a bona part de Catalunya aquesta setmana, com és aigua. Ens ho diuen, el Maluma amb la Shakira.
1: El so més nou, els 40.

0: Just give me a reason. No tinc només una raó, tinc moltíssimes per dir-te que segueixis aquí connectat a la ràdio Música Líder, i és que ens encanten els diumenges amb música, tant de bo, amb bona companyia si l'estàs passant així, i en definitiva ens encanten els diumenges sense drames, que així també ho diuen els Catarres amb aquesta cançó que ens porta acompanyant durant els darrers mesos i que ens enganxa moltíssim des que la vaig escoltar jo primera vegada, que no puc parar. I a més, és una festa brutal que comença a aparèixer instruments i m'encanta el resultat que et deixo per aquí als 40.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

Una cantant que ha tingut certes desavenences amb el seu pare, el rei Cyrus, i és per això que també ha volgut allunyar-se una miqueta del seu cognom, del Cyrus, i en aquesta nova etapa també signa únicament com a Miley. És la Miley Cyrus, però et porta aquest tema que trobes ja a la desena posició de la llista dels 40, com és el seu Buzz Persuades, sí que també ho està patant moltíssim. I el 20 de novembre tenim una cita, 40 Music Awards, i tenim alguns noms confirmats, i ell no hi faltarà. Parlo del Manuel Turizo. Que seria un pecat absolut que t'ho perdessis. Això sí, entrades exaurides, però ho podràs seguir per streaming. Ben aviat també et direm com ho has de fer. Encara queden uns mesos, encara falten molts noms per confirmar. Tu atén a les nostres

Estupert. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: amb l'Anna Mena, també amb Lola Índico, aquesta connexió entre Màlaga i Granada, connexió andalusa, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres d'aquest diumenge, d'aquest quart dia del mes d'octubre, però deixant de bona companyia, que ja està aquí preparat el Sergi Sánchez, que arriba amb Can 40. Mira, amb entrevista a Saxeni, també amb novetats del panorama musical català i també per saber quina és la nova cançó en català destacada de la setmana dels 40. Tot això, aquí, a la Ràdio Música Líder.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Tu i jo ens tornem a escoltar, si vols, demà a partir de les 4 de la tarda. I mentrestant, qualsevol cosa que necessitis, @els40, TikTok, Instagram, a tot arreu, o també, si vols, @uri_mora. Bon diumenge!

0: Segurament no. Seguríssim que els estimes, perquè són un dels grups més mítics de Catalunya i en un mes faran una cosa molt, molt top amb nosaltres que t'aniré explicant més endavant. I tu, sí, tu seràs protagonista. D'aquesta manera estem engegant Can 40 al costat dels Amics de les Arts i el seu Segurament t'estimo. Per cert, un programa on parlarem amb el Sexeni, que van anunciar el nostre escenari de la Mercè, que s'aturen, i teníem moltes ganes de parlar, d'explicar-nos moltes coses, i això serà d'aquí a una estona. En res, parlarem amb el Pep, amb l'Andrés i amb l'Albert, en part del grup de Sexeni, arribats de terres lleidatanes. Abans, deixa'm que et presenti aquí el més nou d'en Javito. Això es diu Que no s'acabi.
1: A Can 40, el millor pop català.

0: seguits, però no junts en aquesta ocasió, els Tallets i també el Miqui Núñez, que si estàs mirant La Travessa, m'ho pots deixar pels comentaris, digue'm qui creus que arribarà, com a mínim, fins al tram final, que serà d'aquí algunes setmanes, perquè de moment, aquesta setmana han alliberat ja dos capítols, els vaig veure al moment, i la veritat és que té molt bona pinta i tenen molt nivell totes i cadascuna de les parelles participants. No et faré cap spoiler, però fixa't en un detall molt important del capítol número 2 entre els Tallets, entre el Xavi l'Oriol i el Miqui Núñez. I fins aquí. No puc dir res més. Perquè potser és l'inici d'alguna cosa, no sé, és igual, igual. No dic res més. Tu mira tu i comentem per xarxes, per l'Instagram dels 40 o el meu, Sergi Sánchez 85. Però abans, que s'aturi tot. Sí, arriba el moment de parar-ho tot, perquè volem que s'aturi el temps al costat dels increïbles Dani Six i Izkid, aquí, a Can 40.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: xerrant ginestar amb el Nil Moliner, que ja és un ginestar més en aquesta història compartida, molt maca, però amb una lletra molt i molt dura, eh? Llegeix-te i escolta bé el que diuen, perquè déu-n'hi-do quina història que expliquen aquí el Paula Júlia i el Nil, amb qui estaràs. Si vols descobrir també més detalls de la cançó, vam obrir temporada amb ells tres, amb el ginestar i el Nil Moliner, i des de l'entrevista, aquesta xerrada que vam tenir al nostre estudi Toreschi dels 40, al canal de YouTube dels 40 o els 40.cat, un web, el dels 40, on també et vam descobrir el que et punxo de seguida ja per aquí. És una nova banda catalana, nous aires per la música del nostre país, amb els Brou.
1: Només èxits en català

0: Des de les Illes arriben Suki Sopas. Els hem descobert aquí durant tot l'estiu, als 40, i encara sonen amb força amb el seu Aquí i Ara. I ara sí, ara és el moment perquè escoltis un avançament de l'entrevista que van fer amb Saxeni, tan bon punt van anunciar que ho deixen de moment, que faran al gener el seu últim concert per ara. M'encanta el títol d'aquest nou concert que traurem el mes de gener, el seu últim concert abans d'aquesta aturada, de moment, indefinida. Ara et poso per aquí un tallet per generar una mica de hype al costat del Saxeni. En qüestió d'unes hores la tindràs sencera al nostre canal de YouTube i als 40.cat.
1: Can 40.
2: Can 40. Amb Sergi Sánchez.
0: Avui a Can 40, un grup que ha passat per una muntanya russa d'emocions en molt pocs dies. Tenim aquí, a part de Saxeni, tenim l'Albert, el Pep, l'Andrés. Què tal, com esteu?
3: Molt bé. Molt bé.
4: Què tal?
0: Heu pogut pair una mica aquests dies o què?
4: No.
0: Encara no.
5: Encara no, però ja estem una mica millor que dissabte perquè, bueno, va ser bastant intens.
0: Com heu viscut aquests dies després del dissabte? No sé, l'emoció que més destacaríeu, aquella que més fort heu sentit en aquests últims dies.
5: És que ha estat, o sigui, s'han ajuntat tantes emocions que, o sigui, jo he arribat a estar des de nerviós abans d'anunciar-ho fins a després trist, i després ahir estava com tan content per com tothom ho estava païnt, sobretot la gent interessant-se, no? Molta positivitat, i la veritat que vaig estar molt feliç.
0: Una mica com a la pel·li, no? De Inside Out, era?
4: Sí, exacte. Tenim totes les emocions a dins i tant en tant totes van apretant un botonet. També et dic, jo crec que hauríem d'haver vengut que ens havíem enfadat o alguna cosa
5: així. Sí, a nivell de màrqueting podria haver estat
4: bé. Estat molt, molt
0: bé. Estat molt bé, això, eh?
4: Hauria estat molt, molt
0: bé. Una mica Oasis, no? Per sí. Després la tornada a dir...
4: Sí. Em va fer gràcia perquè ahir pel grup de WhatsApp el Pol, un tècnic nostre, el nostre backliner, una amiga seva li va preguntar, què ha passat amb Saxeni, què dius que ho deixen? I va dir, no sé què ha passat, però que un li ha pres la nòvia a l'altre i s'han enfadat i no sé què i tal, i ens va passar. I a mi em va fer molta gràcia, això.
5: Sí. Ara, si us arriba aquest rumor, ja sabeu
0: que...
4: Ja sabeu, exacte.
0: Ha sortit del vostre grup de WhatsApp. Tornant a la música, ja que sou tres, farem un top 3 de les cançons de Saxeni d'aquests últims anys.
5: Hòstia.
0: Una cadascun, no vol repetir.
4: Jo la tinc claríssima,
0: sí.
4: El club de la sisena hora. Claríssima, eh? Però jo és com la meva preferida de...
5: Jo em quedo amb la faràndula, segurament, perquè va ser una cançó que al meu voltant, o sigui, al meu entorn els hi va encantar. Recordo que la van estar escoltant bastant en bucle quan va sortir, i també el grup ens va ser una empenta brutal, i quan la vam treure doncs vam tenir un estiu meravellós, així que la faràndula, sí.
3: Jo Els Ulls que et mirin, o sigui, principalment perquè, o sigui, nosaltres com coneixem més les cançons és en directe, és on les toquem més i on les escoltem més, i a mi en directe, tal com la fem, m'agrada molt, sí. A més, de les que hem fet de primeres cançons del concert, que la fem la primera, és la que m'ha agradat més
4: sempre. Després del club de la sisena hora, que és la que fèiem l'any passat.
5: Sí, però funciona molt bé, a més.
4: Sí. No,
5: per començar,
4: O sigui, crec que si hagués hagut de fer el top 3 jo sol, hagués fet aquest top 3. No sé en quin ordre, però vull dir...
3: És que parlem tant, que ja sabem...
4: Ja sabem el que pensa l'altre. Ho tenim ja...
3: Ens coneixem
4: bastant
3: tant.
4: Clar, sí. Sí. Ah,

Són dues veus potents, amb personalitat molt i molt marcada. Les escoltes identifiques perfectament qui són. Una, la Maria Jaume, i l'altra, la Lau Gibert, amb dues de les seves últimes cançons. I parlant d'última, ja saps que l'última del programa sempre és el supercat de la setmana, que té molt a veure amb el dia de la setmana, perquè encara no l'hem posat, i ha de sonar ja, perquè és l'actual, que és ara mateix, número 1 català dels 40, i ja en van 6 de setmanes no consecutives amb els Catarres al capdavant de la ràdio musical més escoltada al nostre país i també en català, amb això que es diu Diumenge sense drama.

0: Només èxits pop, als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor.